0: 15 minutos para las 8 o las 7 en Canarias. Se queda ahora en la información. Sigue en las territoriales de Radio Nacional de España.
1: Radio Nacional. Radio 5. Cataluña.
2: Bon dia, és dilluns, 6 de juliol. Són 7:45 del matí. Arribem al punt àlgid d'aquesta segona onada de calor de l'estiu, amb màximes que poden arribar als 40 graus i mínimes també molt elevades, que han deixat nits tropicals i fins i tot tòrrides a punts com Barcelona. Al centre de la ciutat no han baixat dels 28 aquesta nit. Tot plegat enmig d'un elevat risc d'incendi. 45 municipis es troben en perill extrem i més de 380 en perill molt elevat, i no es permet l'accés als espais naturals de la Baronia de Rialb, la Ribera Salada i les Gavarres. Precisament a les Gavarres estem molt pendents de l'evolució del foc, que continua cremant en aquesta zona de les comarques de Girona. Ja està estabilitzat i després de treballar-hi tota la nit, els bombers encaren avui una nova jornada intensa en què esperen menys tramuntana, fet que facilitaria les feines d'extinció. En aquest sentit, coneguem la previsió meteorològica amb la EMET Noelia García.
3: Bon dia. Avui dilluns a Catalunya comença la setmana amb molta calor i altes temperatures. S'esperen màximes prop dels 40 graus a la depressió central de Barcelona, a zones de Lleida i de Tarragona, i més de 34 o 36 graus als litorals. Els termòmetres marcaran màximes de 41 graus a Lleida, 39 a Girona, 33 graus a Barcelona i 32 a Tarragona. Dia de sol, predominen el cel clar o poc ennuvolat. Bufa vent fluix de component sud, augmentant a moderat al litoral. És una informació d'AEMET.
2: I ens interessem per la situació a les carreteres des del RAC, Ferran Aràndiga.
4: Bon dia, continuem la jornada d'avui dilluns. Destacant que a hores d'ara tenim un accident a la AP7 a l'altura de Constantí, on es tallen fins a dos carrils de circulació en sentit nord. Per altra banda, també tenim retencions cap als voltants de la capital catalana i en tots els seus accessos. Tenim cues al nus de la Trinitat, també per la C58 i B20 a l'altura de Santa Coloma de Gramenet. També tenim retencions de retruc a afectacions de les dues rondes de Barcelona en sentit Llobregat. Al Vallès tenim congestió habitual també per la C58 des de Sant Quirze en sentit Barcelona, i a la AP7, doncs, lentitud també en direcció Tarragona entre la Roca i Barberà del Vallès. Pel que fa al Llobregat, retencions per la A2 i la B23 des de Pallejà i el Papiol. També per les vies costaneres tenim 3 quilòmetres de cues en sentit nord per la C32 des de Gavà. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
2: Salutacions de l'Adriana Llacall a les vies de so, i de qui us parla, Anna Pujol. Comencem. Comencem molt pendents de la situació de l'incendi a les Gavarres, a la zona de Girona i del Baix Empordà. Aquest diumenge s'ha aixecat el confinament als 7 municipis afectats i també han pogut tornar a casa aquells que havien estat desallotjats. Els bombers afronten avui una nova jornada de treball amb la previsió que no bufi tramuntana, i això hauria de permetre avançar en les feines d'extinció. A aquesta hora compareix Mari Muñoz, sotsinspectora dels bombers. L'escoltem en directe.
5: Són zones que estan molt a prop de perímetre i que, per tant, no, tot i que s'han desconfinat, no, i s'havia evacuat i ara la gent pot estar a les cases, doncs sí que
6: ens... Bé, compareixença en directe de la...
2: Doncs anem cap allà, cap a les comarques gironines, per saber l'última hora sobre aquest incendi. Gemma Esteve.
7: L'incendi es manté estabilitzat després de cremar unes 2.200 hectàrees. Hi ha hagut algunes petites revifades durant les últimes hores, però els equips d'emergència les han pogut controlar ràpidament. Amb la millora de la situació, avui està previst reduir el nombre d'efectius desplegats sobre el terreny. Pel que fa als danys, el balanç continua augmentant. Les inspeccions dins del perímetre han detectat 25 habitatges afectats, alguns amb danys importants i d'altres completament calcinats. Jordi Martín és el cap dels bombers a Girona.
8: Cruïlles, que és el municipi on té més superfície afectada, com també, doncs, a la part de la Bisbal, a la zona de l'inici de la carretera de la Ganga, com també les urbanitzacions, doncs, més afectades, que seria la de Riufred, el municipi de Calonge, com també, doncs, a Vallrepòs, a Santa Cristina.
7: Les persones desallotjades ja han pogut tornar a casa i el confinament s'ha aixecat a tots els municipis afectats, tot i que encara es mantenen algunes restriccions de mobilitat. Avui serà una jornada marcada per la calor intensa i un risc d'incendi extrem. Per aquest motiu, els equips d'emergència demanen evitar desplaçaments innecessaris a la zona i recorden que l'accés al massís de les Gavarres continua tancat.
2: Segons la darrera actualització del sistema d'emergències mèdiques, des de divendres s'han fet 14 assistències relacionades amb aquest incendi, 4 de les quals han hagut de ser traslladades a centres mèdics, tot i que cap han estat creu.
3: Déu! Doncs com sentíem, l'estabilització del foc ha permès aixecar els confinaments i que els veïns dels nuclis desallotjats hagin pogut tornar a casa després de dos dies de neguit, nervis i por. Els més afectats intenten recuperar la normalitat i arreglar els desperfectes mentre lamenten la pèrdua d'un espai natural com les Gavarres, Maria Gómez.
9: Si el bosc no és net, passa el que passa.
10: Que esto cada día va a ser muy duro.
11: El que veuen és terreny calcinat, cremat, un espai sense vida. Els veïns reviuen l'angoixa viscuda des de divendres a primera hora del matí, quan es va declarar l'incendi.
12: S'escapa de les teves mans, no pots fer res.
13: Ho recordem com una experiència ja que no volem tornar a repetir mai més.
11: Amb el desconfinament, aquest diumenge, alguns afectats han començat a revisar l'estat de les seves propietats.
14: Bueno, la casa no està afectada, tinc la part de baix, el jardí cremada, unes goteres del garatge i la tuberia d'aigua. No tinc aigua des de fa 3 dies.
11: Agraeixen la feina dels bombers durant l'evacuació i també durant les tasques d'extinció.
3: Doncs més enllà de les Gavarres, estem també pendents d'un incendi al sud de França que ja ha cremat 3.000 hectàrees i que deixa dos ferits molt greus i prop de 10.000 desallotjats. Més de 1.000 efectius dels bombers i 200 vehicles treballen per aturar les flames. Les autoritats han enviat una alerta als telèfons mòbils de més d'una vintena de municipis del Rosselló i del Conflent, instant-los a abandonar casa seva. A causa d'aquest incendi, la tercera etapa del Tour de França, que anirà de Granollers a Les Angles, es desenvoluparà sense públic en el tram final. D'altra banda, també ha estat estabilitzat el foc a Sant Andreu de la Barca, al Baix Llobregat, fet que ha permès aixecar aquest diumenge el confinament a la colònia del Palau i del carrer Clavell, que afectava unes 1.500 persones. Tot plegat, avui continua el risc d'incendi, en plena onada de calor. Des d'aquesta matinada, els espais naturals de la Baronia de Rialb i de la Ribera Salada, al Solsonès, queden tancats al públic. S'afegeixen al massís de les Gavarres, tancat des de dissabte. A més, 45 municipis de 9 comarques activen el màxim nivell del Pla Alfa, el 4, per risc extrem d'incendi forestal. A més, 385 municipis d'una trentena de comarques decreten el nivell 3, el d'elevat risc d'incendi. Protecció Civil manté en emergència el Pla Especial d'Emergències per Incendis Forestals de Catalunya, l'Infocat. Demanen extremar les precaucions prop de les zones boscoses i en cas de veure foc o fum,

0: incendi. La previsió és de molta calor tot l'estiu. Santi Segalà, cap de predicció del Servei Meteorològic de Catalunya.
1: Els models meteorològics ens indiquen que els pròxims dies, i com a mínim fins a mitjans de mes de juliol, seguirem amb valors tèrmics per sobre de la mitjana climàtica, encara que no siguin d'onada de calor, no siguin tan extrems, però estaran per sobre de la mitjana climàtica. Per tant, la persistència d'aquestes temperatures altes doncs seguirà durant moltes setmanes més.
0: Protecció Civil demana extremar les precaucions davant aquesta nova onada de calor. També tenir prudència a les zones de bany, platges, piscines i aigües interiors. Especial precaució amb els infants i la gent gran. I la recomanació a tothom d'extremar les mesures d'autoprotecció del sol i les temperatures altes. Recordar la necessitat d'hidratar-se i fotoprotegir-se, sobretot les persones que treballen o viuen al carrer i els malalts crònics. I evitar fer activitats a l'aire lliure a les hores de màxima calor, així com no deixar criatures ni animals dins del cotxe amb les finestres tancades. Esteve Fernández, secretari de Salut Pública de la Generalitat.
2: L'ABC de la calor, que estem sempre fent èmfasi en què ens protegim, en beure molta aigua, tot i que no tinguem set, i evidentment evitar la calor en totes les seves formes.
0: I si els dies són infernals en plena onada de calor, les nits ho poden ser encara més. Nits tropicals de més de 20 graus seran la tònica general, agreujada al litoral i prelitoral amb més de 25 graus, és a dir, que ens esperen nits tòrrides de mal dormir.
3: En aquest sentit, la Paeria de Lleida activa aquest dilluns el pla operatiu per prevenir els efectes de la calor. Unes mesures que impliquen vigilància especial a les persones més fràgils, intensificar les trucades de suport i incidir en les recomanacions per protegir-se de les altes temperatures. La Paeria ofereix una seixantena de refugis climàtics a la ciutat i amplia els horaris de les piscines municipals. Doncs bé, més de 110.000 persones s'han sumat aquest diumenge en més de 500 piscines de tot Catalunya a una nova edició de la campanya Mulla't per l'esclerosi múltiple. L'objectiu d'aquesta iniciativa solidària consisteix a visibilitzar una malaltia neurodegenerativa que encara no té cura i amb la qual conviuen 12.000 persones a casa nostra, així com recaptar fons per promoure la investigació i els serveis de neurorehabilitació i de suport psicològic i social. Rosa Marriera és la presidenta de la Fundació Esclerosi Múltiple.
4: És importantíssim seguir sensibilitzant. Ha canviat molt la malaltia gràcies a iniciatives com aquesta i hem pogut invertir en la recerca per poder fer tot aquest canvi, però encara necessitem seguir avançant perquè hi ha persones amb esclerosi múltiple encara amb moltes necessitats.
3: I un apunt més, perquè aquest dilluns es reprèn el judici a l'excúpula del Departament de Salut pel suposat endarreriment en la vacunació dels agents de la Policia Nacional i la Guàrdia Civil durant la pandèmia de Covid-19. Avui continua amb la declaració dels testimonis, amb la compareixença de l'exdelegada del Govern espanyol a Catalunya, Teresa Cunillera, i l'exsecretària de Salut Pública, Carmen Cabezas. A la plana esportiva, després d'un cap de setmana marcat pel Grand Depart, que ha donat el tret de sortir del Tour de França, aquest dimecres arriba la tercera etapa, l'última a Catalunya, que comença a Granollers. Ahir la segona etapa, amb l'arribada a Montjuïc, va acabar amb la victòria d'Isaac del Toro, mentre que Jonas Vingegaard continua liderant la classificació general. Jorge Agüero, bon dia.
5: Bon dia. Una Grand Depart que serà recordada per molts anys i que avui clou amb una etapa que s'encetarà a Granollers, vora de les 12:20 del migdia, al camí de Ramon Llull i que travessarà l'interior de Catalunya passant per Vic, Manlleu, Torelló, Ripoll, La Molina, coronant abans el Coll de Toses i Puigcerdà, on ja passarà directament a sòl francès per acabar a Les Angles, on, per cert, hi haurà restriccions molt serioses de públic per un incendi als Pirineus Orientals. Seran 196 quilòmetres, la segona etapa més llarga d'aquest Tour de França. El maillot groc segueix en mans del danès del Visma Jonas Vingegaard, però només amb 6 segons d'avantatge sobre Tadej Pogacar. Ahir, novament a Montjuïc, però en etapa lineal des de Tarragona, la victòria va ser pel mexicà Isaac del Toro i el mallot de la muntanya pel corredor del Caja Rural holandès, però criat a Catalunya, Àlex Molenar.
3: Tot plegat, com dèiem, en un Grand Depart marcat per l'expectació ciutadana i la calor. El dispositiu sanitari desplegat pel Tour ha atès 38 persones durant la primera i la segona etapa a Catalunya, 14 de les quals han necessitat ser traslladades a centres sanitaris. Doncs la calor també ha marcat la cultura. Concretament, ha marcat la baixada del Reyes a la Noguera Pallaresa. En la 48a diada del Reyes a la Pobla de Segur, una trentena de

0: Yes, han navegat un tram de 6 quilòmetres riu avall.
1: La veritat que tothom ha baixat molt bé, ha tingut experiència al rai i tothom molt content, la veritat.
2: Hem baixat tot perfecte, no hem xocat en cap moment, inclús i tot hem fet mitja volta i el boc, que se li diu, i la baixada perfecta, la veritat. I hem arribat tots quatre, que és l'important.
3: Hi havia bastanta aigua i, per sort, ningú s'ha fet mal i han arribat tots bé.
4: I necessitem començar a portar més gent per poder, això, que hi hagi un relleu de qualitat, no? Que aprenguin una mica com se fa cada feina i després poder ensenyar un altre cop a les següents generacions.
0: La baixada del Reyer és declarada Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat per la UNESCO. És un homenatge a l'antic ofici d'aquest transport fluvial de fusta. I jornada castellera aquest diumenge a la Festa Major de Terrassa. Els Minyons de la ciutat han aconseguit el seu gran objectiu i s'estrenen en la gamma extra aquesta temporada, després de descarregar la torre de nou en folre i manilles en segona ronda. També han estrenat el 4 de nou en folre en primera ronda. De la seva banda, els castellers de Terrassa, l'altra colla local, volia estrenar-se en els castells de vuit i finalment, després de dos intents, s'ha quedat sense el carro gros.

I avui acabem amb la música de Pearl Harbor. La banda sonora és una de les obres del reconegut compositor cinematogràfic Hans Zimmer, a qui l'Orquestra Simfònica del Vallès ret avui homenatge juntament amb John Williams. Serà en un concert al Palau de la Música Catalana a partir de les 8 del vespre. Doncs amb la música de Hans Zimmer ens acomiadem. Arribem així al punt de les 8 del matí. Els deixem ara amb les mañanes de Ràdio Nacional i els desitgem un molt bon dia.

0: ventilador que va puesto aquí y las gafas de sol con filtro, bueno, y crema también ella lleva.
1: I sombrero.
2: Ull viu també amb els gossos.
3: L'asfalt, quan la temperatura està a 30 graus, l'asfalt està a 50. Per quants gossos tenen els coixinets arrencats del sol.
2: I qui treballa a l'exterior el porta com pot.
4: I una mica difícil, però tinc l'aigua aquí, llavors estic 7 hores aquí, però puc resistir.
2: L'onada de calor s'estendrà fins dijous amb nits tropicals i torrides.
5: Gràcies, Joaquín. I encara parlant de calor, la Paeria de Lleida activa aquest dilluns el pla operatiu per prevenir els efectes de la calor. Lleida, Pepa Santgenís.
6: A la Plana de Ponent avui es preveuen temperatures que poden superar els 40 graus. És la segona onada de calor d'aquest estiu. L'Ajuntament de Lleida, per fer-hi front, activa avui en fase d'alerta el pla per prevenir els efectes de la calor sobre la salut de les persones. Uns protocols que, entre altres mesures, preveuen el seguiment i l'atenció de les persones més vulnerables. A més, l'Ajuntament ofereix una seixantena de refugis climàtics i amplia l'horari de les piscines municipals. Cristina Morón, regidora de Seguretat Ciutadana.
7: Activem les mesures de supervisió, de seguiment i d'informació de persones grans, persones amb dependència o persones que es troben en situació de carrer. També mantenim oberts els refugis climàtics i, com sempre, fem èmfasi, recordem les recomanacions per evitar els cops de calor.
6: Segons el CECAT, el Centre de Coordinació Operativa de Catalunya, aquesta segona onada de calor afectarà especialment el Pla de Lleida i, sobretot, la comarca del Segrià entre avui i dimecres.
5: En esports, després d'un cap de setmana marcat pel Grand Depart, que ha donat el tret de sortida del Tour de França, aquest dilluns arriba la tercera etapa, l'última a Catalunya, que comença a Granollers. Ahir la segona etapa, amb arribada a Montjuïc, va acabar amb la victòria d'Isaac del Toro, mentre Jonas Vingegaard continua líder de la classificació general. Jorge Agüero, bon dia.
8: Bon dia. Una gran part que serà recordada per molts anys i que avui clou amb una etapa que s'encetarà a Granollers, vora de les 12:20 del migdia, al camí de Ramon Llull, i que travessarà l'interior de Catalunya passant per Vic, Manlleu, Torelló, Ripoll, La Molina, coronant abans el Coll de Toses, i Puigcerdà, on ja passarà directament a sòl francès per acabar a Les Angles, on, per cert, hi haurà restriccions molt serioses de públic per un incendi als Pirineus Orientals. Seran 196 quilòmetres, la segona etapa més llarga d'aquest Tour de França. El maillot groc segueix en mans del danès del Visma Jonas Vingegaard, però només amb 6 segons d'avantatge sobre Tadej Pogacar. Ahir, novament a Montjuïc, però en etapa lineal des de Tarragona, la victòria va ser pel mexicà Isaac del Toro, i el maillot de la muntanya pel corredor del Caja Rural holandès, però criat a Catalunya, Àlex Molenar.
5: De la cultura, la pirotècnia holandesa Cafero Fireworks ha guanyat el 34è concurs internacional de castells de focs artificials Ciutat de Tarragona. L'empresa serà l'encarregada de fer els espectacles pirotècnics de les festes de Santa Tecla 2026, valorats en 26.000 euros. Tarragona, Judit Huerta.
9: La companyia holandesa s'ha proclamat guanyadora del certamen amb 1.696 punts per davant de la pirotècnia Alto Palancia i la pirotècnica Fuegos Artificiales Hosman de Galícia. El jurat té en compte diversos criteris, com ara l'ocupació de l'espai aeri, la intensitat, la durada dels colors, les dimensions, l'originalitat, el ritme, el crescendo final i l'acceptació per part del públic. Una 34a edició que, com cada any, s'ha fet sota l'estricte control dels responsables d'explosius de la Guàrdia Civil. Raquel Batuecas és la caporal d'intervenció del cos a Tarragona.
10: Durant el montatge problemàtica puede ser que se caiga una carcassa i salga el disparo, en vez de hacia arriba, pues vaya al público. Y luego, al finalizar, que no se haya consumido todo. Eso hay que tenerlo muy en cuenta.
9: Es calcula que cada nit unes 60.000 persones van fins a les platges tarragonines per veure alguna de les actuacions.
5: I també de la cultura. La companyia Amor Vacui presenta el festival grec Nosaltres Mortals, una obra de teatre documental sobre la història de l'empresonament femení a l'estat espanyol, escrita i dirigida per Sara Sors. 4 segles d'història de les persones de dones, de les presons de dones, per reflexionar sobre els mecanismes de càstig, exclusió i reinserció que encara previuen avui dia. Agnès Batlle.
11: És un molt bon inici, que ens dona aquesta tranquil·litat de començar les coses bé. Llavors intentem que vinguin els top internacionals, precisament Bryan Adams, l'únic espectacle, l'únic que es farà en tota la península, serà aquí Cap Roig.

0: certamen costaner que durant 6 setmanes, fins al 18 d'agost, portarà exponents de diferents gèneres, com Anastasia, Maya, 31 Fam, Diana Kroll, Jean Busto, Miguel Ríos o Juan Diego Flores. Engeguen amb un 75% de les entrades venudes i saben que la venda espontània de darrera hora depèn de factors externs, com per exemple el Mundial de Futbol. Gastronomia a mans de cuiners estrella Michelin, com són els germans Torres, i es repeteix la fórmula solidària de l'any passat, en què tots els concerts destinen una part a entitats socials de la comarca anfitriona. Cap Roig, doncs, s'avança amb el tret de sortir d'aquesta nit a altres festivals mítics de la Costa Brava, com són Portaferrada, que comença la setmana que ve, o Peralada, que ho farà la següent.
1: I avui acabam amb la música de Pirates del Carib.

La banda sonora és una de les obres del reconegut compositor cinematogràfic Hans Zimmer, a qui l'Orquestra Simfònica del Vallès rata avui homenatge, juntament amb John Williams, sota la batuta d'André Salagado. Serà a un concert al Palau de la Música a les 8 del vespre. Arribem així al punt de les 9. Més informació en aquesta sintonia i al portal web rtb-e.cat.

0: Contra Bélgica, los octavos de final del Mundial.
1: El ganador de esta eliminatoria se va a enfrentar al ganador de la eliminatoria entre España y Portugal, que abre la jornada de hoy. Portugal, que es también, como España, una de las favoritas para el título. Enviado especial Antonio Muelas, muy buenas.
2: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Ahora mismo la selección española en su hotel de concentración en Dallas. Luis de la Fuente podría repetir el equipo con el que ganó ante Austria. Es decir, que no habría cambios en la línea defensiva, aunque ayer abrió la puerta a algún cambio en el lateral derecho. Cristiano Ronaldo, la estrella portuguesa, será la principal amenaza para la selección española. Anthony Taylor será el árbitro del encuentro.
1: De lo jugado en la pasada jornada, Noruega da la sorpresa y elimina a la pentacampeona Brasil con dos goles de Erling Haaland. Se va a enfrentar a cuartos de final a Inglaterra, que ha eliminado al anfitrión, a México, por 2-3 con dos tantos de Bellingham en 3 minutos.
3: Gracias. Dani, en media volvemos contigo, hay más. La segunda ola de calor del verano llega a su pico entre hoy y mañana en España, con máximas de hasta 43 grados y avisos generalizados por altas temperaturas. Todas las comunidades tienen avisos hoy amarillos o naranjas por intenso calor. Mañana se espera rojo en zonas de la Comunidad Valenciana, Cataluña y Aragón, por temperaturas de entre 40 y 43 grados. En este escenario preocupan mucho los incendios y la salud de los trabajadores. Los incendios que más preocupaban por todo el territorio están mejorando. Como ahora les ampliarán nuestros compañeros de los informativos territoriales, el que más atención tenemos es el de Soneja, en Castellón, donde trabajan medios aéreos. En Loporzano, en Huesca, han dejado ya volver a los evacuados y se han abierto carreteras, y se ha desconfinado a los vecinos de Ribota, en León, tras mejorar la evolución del fuego en picos de Europa. Bueno, caminando para controlar esos fuegos, también se vigila que la gente trabaje en condiciones dignas. En Lleida, drones están recorriendo los campos de cultivo. Joana Sendra.
4: La prueba ha empezado en el sector agrícola de Lleida y se extenderá por toda Cataluña. No tiene un espíritu sancionador, pero localizar trabajadores en horario de riesgo supondrá someter a la empresa a una inspección. Laura Freixa es directora general de Inspección de Trabajo en Cataluña.
5: Y la idea es hacer una valoración de qué utilidad nos comporta o nos proporciona a Inspección de Trabajo esta herramienta, y analizar la viabilidad de utilizarla en otro tipo de actuaciones.
4: Mañana se prevé alerta roja en al menos 23 comarcas catalanas. Por eso el conseller de empresa, Miquel Samper, habla de dos escenarios.
6: Que tenemos que empezar a plantearnos reducciones de jornada en estos momentos, cuando hay olas de calor, y también que empezar a debatir ya el tener modificaciones de jornada.
4: El año pasado en Cataluña 2 personas fallecieron por olas de calor.
3: Bueno, a 40 grados se prevén que lleguen hoy en Pamplona. Los Sanfermines 2026 han comenzado este mediodía con un chupinazo lanzado por los protagonistas silenciosos de las fiestas, por la Subdirección de Urgencias de Navarra, candidatura elegida por votación popular hace 2 horas, que explotaba el chupinazo así. Días enteros de fiesta por delante. Hay más, Marta Mazagatos.
7: Buenas tardes. Begoña Gómez sigue esperando saber si puede viajar mañana con el presidente del gobierno a la cumbre de la OTAN en Turquía. Recuerden que está procesada judicialmente por su cátedra y hay una última hora relacionada con el juez Peinado. Gema Alfaro, buenas tardes.
8: Buenas tardes. Y el juez Peinado se ha marchado de vacaciones sin decidir si autoriza o no a Begoña Gómez a acompañar a su marido a esa cumbre de la OTAN y asistir después a la graduación de una de sus hijas en Reino Unido. La mujer del presidente del gobierno pidió que le devolviesen el pasaporte para salir de España del 7 al 10 de julio, es decir, mañana mismo volaría a Turquía en vuelo oficial, después a Gran Bretaña, y volvería de Londres a Madrid en un vuelo comercial. Recordemos que el pasado 20 de junio Peinado decretó medidas cautelares para ella, la retirada del pasaporte, la prohibición de salir del país y comparecencias quincenales en el juzgado. Apreciaba riesgo de fuga a pesar de contar con escoltas, porque aseguraba el instructor que los agentes, lejos de impedir su huida, podrían incluso facilitarla. La acusación popular se ha opuesto a que se le devuelva el pasaporte porque ven riesgo de sustracción a la justicia. La fiscalía, por su parte, que no ve causa contra Begoña Begoña Gómez no se opone a que se la deje viajar. Estamos, por tanto, a la espera de que otro juez de Plaza de Castilla tome la decisión ante la ausencia de Peinado.
7: A partir de las 2:30 lo ampliamos. Hoy Alberto Núñez Feijóo ha anunciado que si llega a la Moncloa implantará una ley de apoyo a la familia, como la de la Comunidad de Madrid, que reconoce al concebido no nacido como miembro de la familia para recibir ayudas públicas.
9: La presidenta de la Comunidad de Madrid lo ha reiterado y ampliado en la Asamblea de Madrid y, desde luego, si tengo responsabilidad de gobierno, haré una ley nacional para que el concebido y no nacido tenga repercusión desde el punto de vista económico y social en la mujer, en la familia que lo está esperando.
7: Además, en marcha a esta hora el Consejo de Política Fiscal y Financiera. El ministro Arcadi España ofrece a las comunidades autónomas un objetivo de déficit de una décima del Producto Interior Bruto hasta 2029 como prólogo de los presupuestos generales del Estado. Hugo Domínguez, buenas tardes.
10: Buenas tardes. El ministro de Hacienda sigue intentando convencer a las comunidades con varias cifras. Les ofrece que puedan tener un déficit del 0,1%, unos números rojos de casi 6.000 millones de euros en total, y recibir la mayor inyección de dinero público de la historia. Responde así a los consejeros de Hacienda, como el socialista de Castilla-La Mancha, Juan Alfonso Ruiz, que pedía poder gastar más aprovechando la buena marcha de la economía.
11: Nos gustaría tener un mayor margen de maniobra.
10: Este consejo es un paso obligatorio para poder presentar los presupuestos del Estado, pero los consejeros del PP, como la madrileña Rocío Albert, lo consideran una pérdida de tiempo, ya que las cuentas no tienen a día de hoy los apoyos.
12: Lo que creemos que va a ser un paripé, la enésima cortina de una mafia que nos gobierna.
10: En el orden del día no está incluido, pero los de Feijóo quieren que se trate la reforma del sistema de financiación autonómica, un tema que lleva meses enfrentando a Hacienda con la mayoría de comunidades.
7: En Irán, más de 4 meses después del inicio de la guerra, millones de personas están asistiendo al cortejo fúnebre de Ali Jamenei, clamando venganza contra Estados Unidos e Israel. Enviados especiales a Teherán, Agustín Caro, Aurora Moreno, buenas tardes.
13: Buenas tardes. Es ya una de las ceremonias más multitudinarias en la historia moderna de Irán. A falta de cifras oficiales de participación, la red de metro de Teherán confirma que 11 millones de personas han utilizado este transporte para llegar a algún punto del recorrido de esta procesión funeral. Muchos de ellos ni siquiera han podido acercarse al vehículo que transporta los féretros cubiertos de flores de Ali Jamenei y 4 de sus familiares muertos en el ataque de Estados Unidos a Israel, porque la multitud que lo rodea apenas ha permitido que avance. De hecho, la ruta ha tenido que acortarse. Venganza y resistencia es el mensaje que los iraníes envían con este funeral. Muerte a Netanyahu y muerte a Donald Trump, reclaman. Banderas rojas y negras, símbolos de martirio y venganza. Fotografías de Ali Jamenei a lo largo de todo el recorrido y de su hijo Mojtaba, el nuevo líder, que todavía no ha aparecido en público.
7: Y hoy las bolsas esperan datos de Estados Unidos que sirven para evaluar la marcha de su economía y moderan los mercados las subidas de primera hora. Bolsa de Madrid, David Martínez, buenas tardes.
14: Buenas tardes. En este momento la mayoría de bolsas europeas pasan a rojo con caídas moderadas en casi todos los casos. La excepción es el IBEX 35, es el peor del día con un retroceso del 0,9% que le aleja de los máximos históricos que alcanzó el pasado viernes. El selectivo español pierde los 19.800 puntos y también los 19.700. Wall Street, por su parte, vuelve de un fin de semana largo por el festivo del pasado viernes y apunta a que lo hará con subidas, especialmente por el impulso de grandes tecnológicas. Esta tarde se dará a conocer algún dato de actividad del sector servicios en Estados Unidos del mes de junio, unas cifras a las que prestarán atención los inversores. En cuanto al petróleo, se mantiene estable. El crudo Brent de referencia en Europa cotiza en los 71 dólares por barril.
7: Y algo más de este lunes, la primera operación especial de tráfico del verano se cerró la pasada medianoche con 14 muertos en carretera, 4 de ellos miembros de una misma familia, fallecidos en la provincia de Palencia.
3: Más y media hora nuestros compañeros de los centros territoriales.
15: Adisio Migdia. Radio Nacional, Radio 5, Mireia Moreno.
16: Bona tarda. Els bombers continuen treballant en l'incendi a les Gavarres. El foc està estabilitzat, però de moment no es pot donar per controlat. El vent serà clau de cara a les properes hores i els esforços es concentren en evitar revifades i en el flanc dret.
17: El flanc dret és allò que ens pot obrir l'incendi cap a Gavarres i això és un escenari que no volem. I és on estem abocant molt d'esforços i molt de treball. El flanc dret l'hem de matar com sigui perquè no pot ser que se'ns obri en zones, a més, relativament inaccessibles.
16: Així ho explicava el sotsinspector Ferran García. El foc, com dèiem, ha cremat ja més de 2.000 hectàrees i el govern demana extremar les precaucions. 45 municipis de 9 comarques catalanes es troben avui en el nivell 4 del Pla Alfa, és a dir, en perill extrem d'incendi forestal. I recordem, es mantenen les restriccions d'accés als espais naturals de les Gavarres, la Ribera Salada i la Baronia de Rialb, tot plegat enmig ja de la segona onada de calor de l'estiu. De seguida ho ampliarem, abans, però, la informació de serveis i comencem per les carreteres. Situació a aquesta hora, Servei Català de Trànsit. Sílvia Del Amo, bona tarda.
18: Bona tarda des del Servei Català de Trànsit. En aquests moments hem de dir que hi ha 4 vies afectades pels incendis. Ara s'ha afegit la GI-510 a Llers, però segueixen tallades la GI-660, que uneix la Bisbal d'Empordà amb en Calonge, i també la carretera local que uneix Santa Cristina d'Aro amb Calonge. Els veïns que són de Cassà de la Selva, Monells i Sant Sadurní de l'Heura, poden accedir als seus municipis, però només ells. Pel que fa al pas del Tour, en aquests moments estem fent un seguiment en dinàmic de la situació i, de fet, tenim ara... El Tour està més o menys per la zona de les Lloses, a la cursa Vic, amb bandera verda i obertes en les altres 4 vies locals. Per tant, mantingueu-vos informats. I pel que fa a la resta de vies, destacar ara 5 quilòmetres a la P7, a Sant Cugat per un accident, els vehicles estan al voral en sentit de Tarragona, i hi ha força mobilitat a la Ronda de Dalt i la Ronda del Litoral. Com sempre, demanar-vos cautela. Bona tarda.
16: I el temps, Emen, Noelia García.
19: Avui dilluns comença una setmana de molta calor amb altes temperatures a causa d'una possible onada de calor. Avui s'esperen màximes molt altes, especialment a zones de l'interior, on els termòmetres podran marcar 40 graus. També a zones del litoral es superaran els 36. Avui màximes de 41 graus a Lleida, 38 a Girona, 34 graus a Barcelona i 33 a Tarragona.
15: Edició migdia. Mireia Moreno.
16: La calor i sobretot el vent seran elements clau per al control de l'incendi de les Gavarres al Baix Empordà, declarat el divendres, recordem, a la Bisbal d'Empordà. El foc ha cremat ja més de 2.000 hectàrees i està estabilitzat, però no controlat. Tots els esforços es concentren ara en el flanc dret. Girona, Gemma Esteve.
20: A hores d'ara preocupen 3 punts, un d'ells continua sent el flanc dret. És l'obsessió dels bombers perquè té un perímetre d'uns 40 quilòmetres i encara hi queda vegetació per cremar. El sotsinspector Ferran García explica que ja no hi ha flama enlloc, però que una represa aquí podria complicar la situació.
21: Les condicions estan perfectes per fer la feina que fèiem, que és anar rastrejant tot el perímetre, i és el que estem fent, i la idea és que ara és quan hem d'estar més atents, perquè la temperatura és molt alta, i és quan hem d'anar estant molt atents a qualsevol fumarola, qualsevol cosa que surti.
20: Mentrestant, es continuen avaluant els danys. Alguns veïns tenen la casa a la denominada zona calenta i encara no han pogut accedir-hi. És el cas de la Nathalie, una veïna belga.
22: La casa principal no tienen muchas dueñas, pero todo el resto, la electricidad, la agua, la pequeña casa al lado, todo, las coches, todo está roto.
20: Degut al vent, avui també es mantindrà la vigilància sobre les urbanitzacions de Cabanyes i Masambrós a Calonge, on aquesta matinada hi ha hagut una revifada. El balanç de danys de l'incendi és d'11 habitatges amb afectacions estructurals. Gairebé 200 efectius treballen sense descans amb l'objectiu de donar el foc per controlat aquest vespre. Alguns mitjans terrestres i aeris han hagut de marxar alertats per un altre incendi agrícola a Terrades, a l'Alt Empordà, on a hores d'ara el foc hauria afectat una granja.
16: Doncs 45 municipis de 9 comarques catalanes es troben avui en el nivell 4 del Pla Alfa, és a dir, en perill extrem d'incendi forestal. En aquest sentit, les autoritats fan una crida a extremar les precaucions, sobretot en les activitats a l'aire lliure. I precisament per combatre els incendis, el govern ha anunciat que ja treballa en un programa i prepara ajuts econòmics per fomentar la gestió dels boscos. Una gestió que ha fet aflorar, Lorena Enns, el debat entre els diferents partits polítics. Bona tarda.
23: Bona tarda. Si la Generalitat ultima ajuts econòmics per facilitar que la massa boscosa estigui millor preparada per evitar incendis com els dels darrers dies, i ha posat en marxa un programa per millorar-ne la gestió. Ho ha explicat el president Salvador Illa, RAC1.
24: Són 14 espais que s'han dibuixat seguint les indicacions dels experts i també dels bombers per confinar masses boscoses de forma que no es pugui contagiar, si hi ha un incendi, no es puguin contagiar diferents masses boscoses. No? I d'aquests 14 n'hi ha 5 prioritaris sobre els que s'està treballant ja.
23: El president incideix en que el bosc s'ha de gestionar, una gestió que ha fet revifar el debat forestal per part de les formacions polítiques. Des de l'oposició, Junts demana explicacions a la consellera de Territori, Sílvia Paniquer, sobre el foc originat a les Gavarres i exigeix una planificació dels boscos a futur. A la mateixa línia, el Partit Popular, Josep Rius i Juan Fernández, respectivament.
25: No estem buscant culpables, però sí que exigim
0: transparència perquè si hi va haver algun error no es torni a produir.
1: Sense una política que entengui que preservar el territori exigeix actuar durant tot l'any, qualsevol estiu acaba convertint-se en una cursa permanent contra el foc.
23: Des d'Esquerra demanen compensar la pagesia com un dels principals afectats pels incendis i els comuns fan una crida a arribar a un consens de país.
2: Gràcies, Lorena. I tot plegat enmig ja de la segona onada de calor de l'estiu.
5: He estat 8 dies sense aire condicionat a casa. Fatal.
6: S'aguanti. Estem acostumats amb aire condicionat.
25: S'ha d'aguantar.
2: Catalunya viu ja una segona onada de calor que serà més llarga i intensa que la primera. No fa ni un mes. Els dies amb màximes de 40 graus o més i nits tòrrides a bona part del territori seran dimarts i dimecres, però l'episodi de temperatures molt elevades s'allargarà fins a mitjans de juliol, una situació que incrementa el risc d'incendis. Anna Banyeres.
26: El grau de perill per calor molt intensa és de 6 sobre 6. El color vermell serà predominant a bona part de les comarques catalanes durant el dia, però també a la nit, especialment al prelitoral central i a sectors de l'interior. Santi Segalà, cap de predicció del Servei Meteorològic de Catalunya.
27: Que tant dimarts com dimecres superin els 40 graus en molts sectors de l'interior, fins i tot en puntes de més de 42 graus, tant a les Terres de Lleida com a l'interior de les comarques de les Terres de l'Ebre, i també a punts de l'Empordà. Alt i Baix Empordà, interior de les comarques de Girona, també patiran temperatures al voltant o per sobre d'aquests 40 graus.
26: Aquesta situació de temperatures extremes s'allargarà fins dijous, però la previsió apunta que no serà fins a mitjans de juliol quan la situació afluixarà.
27: Tot i que traguem l'etiqueta d'onada de calor probablement a partir de divendres o dissabte, la temperatura continuarà molt elevada, per sobre de la mitjana climàtica, com a mínim fins a mitjans de juliol.
26: Davant d'aquesta situació de temperatures molt elevades, Protecció Civil insta a evitar les hores centrals del dia, hidratar-se, buscar els espais més frescos i refugis climàtics, vigilar les persones més vulnerables i tenir cura de les mascotes.
2: Amb aquestes temperatures, l'aire condicionat s'ha convertit en un element indispensable, tant a les llars com també a espais com oficines, comerços o restaurants. A manca de tenir dades finals de vendes, a final de temporada, els instal·ladors calculen que enguany han augmentat un 20% les peticions de pressupostos respecte a l'any passat. El sector alerta, Rosa Quillet, d'una manca de personal.
28: Durant els darrers 4 anys, només en el sector domèstic, les vendes d'aires acondicionats han augmentat un 56%, tant si parlem d'aparells nous com de reposicions. El sector apunta una manca de professionals per instal·lar els aparells i fer-ne el manteniment. Eric Martí, president de la Federació de Gremis d'Instal·ladors de Catalunya, al matí de Ràdio 4.
29: Doncs nosaltres ja des del 2018 estem treballant aquest tema, i l'estudi que fa anualment FEGICAT determina que el 66% de les empreses instal·ladores tenen dificultats per contractar i que el sector demà mateix podria contractar 22.000 professionals qualificats, que és un 12% més que el resultat que ens donava l'estudi de l'any passat.
28: Martí afirma que falten mans i això fa que muntar un aire condicionat per si sol ja necessita entre una i dues setmanes, i a tot això se li suma estar-ne pendent i solucionar avaries, ja que l'estiu, quan més s'utilitzen, és quan més s'espatllen.
2: Gràcies, Rosa. En aquest context d'onada de calor, la Generalitat redobla els esforços per vigilar que es compleixin els protocols de les empreses amb treballs exteriors, com ara les agrícoles o les constructores. En aquest sentit, avui s'ha posat en marxa un dron a Lleida que controla que no hi hagi treballadors a les hores més perilloses del dia. Joana Cendra.
30: A Catalunya no hi ha ara mateix cap normativa que prohibeixi treballar a partir de certa temperatura. Les empreses, en canvi, estan obligades a tenir protocols per fer front a la calor. Per vigilar que aquests protocols es compleixen, Treball fa inspeccions. Ara, però, es redoblen els esforços amb la incorporació d'un dron. La prova pilot s'ha fet avui a Lleida. Laura Freixes, directora general d'Inspecció de Treball a Catalunya.
31: Analitzarem una mica quines són les prestacions que ens ofereix i quines són els elements de convicció que ens permet recollir la utilització dels drons, i a partir d'aquí doncs valorarem la conveniència d'incorporar aquests drons a l'activitat ordinària de la inspecció, no només en el sector agrari, sinó també en altres àmbits.
30: Una situació cada cop més habitual, per això el conseller d'Empresa, Miquel Samper, planteja aquests escenaris.
32: Ens hem de començar a acostumar a que conceptes com les reduccions de jornada o les modificacions dels horaris, això s'ha de posar sobre la taula.
30: Demà, per exemple, hi haurà almenys 23 comarques en alerta roja per altes temperatures. L'any passat, 2 treballadors van morir per cops de calor a Catalunya.
15: Edició migdia. Mireia Moreno.
16: 10 minuts i seran 2:45 de la tarda. L'OCDE recomana a Catalunya que enforteixi el paper de les direccions, que millori els incentius laborals dels docents i que inverteixi més enllà on hi ha necessitats. Són conclusions del darrer informe de l'organisme sobre l'estat de l'educació catalana que ampliem amb la Laura Hurtado.
3: L'organisme internacional apunta que una major implicació de les direccions podria ajudar a adequar els perfils dels docents a les necessitats de l'escola, especialment allà on hi ha més complexitat. Es tracta, però, d'una mesura que genera polèmica entre els sindicats i que precisament el govern ha limitat pel curs que ve. Ignasi Jiménez, secretari de Millora Educativa del Departament d'Educació.
4: És veritat que hi ha les places perfilades, però no pot ser únic i exclusivament aquest element, l'element fonamental a través dels quals les direccions puguin configurar les seves plantilles en funció dels seus projectes de direcció, dels seus projectes educatius. Nosaltres entenem que hi ha moltes altres fórmules.
3: L'informe també alerta de l'impacte de les desigualtats socioeconòmiques en els resultats educatius i defensa que és preferible millorar els incentius salarials dels docents en comptes de baixar les ràtios a les aules.
16: Repassem tot seguit més informacions en forma breu amb la Maria Huguet. Bona tarda.
7: Bona tarda.
16: L'Associació de Propietaris Som Habitatge veu indicis d'inconstitucionalitat en la proposició de llei contra la compra especulativa d'habitatge que el Parlament debatrà aquesta setmana.
7: L'entitat denuncia que el text atempta contra el dret a la propietat i és un exemple més dels problemes de rigor jurídic que té la legislació d'habitatge a Catalunya. Anna Puigdevall, directora general de Som Habitatge.
8: Tornem a treure una altra llei pedaç. Aquest cicle el que ens està fent és que tinguem una inseguretat jurídica a Catalunya de forma molt important i tot això el que va al final és atreure oferta de lo que seria el mercat. Per tant, aquí nosaltres el que tenim és un problema de rigorositat jurídica molt important que hem de resoldre.
7: L'associació veu probable que algun dels grups porti el text al Consell de Garanties Estatutàries.
16: L'Ajuntament de Barcelona destinarà 100 milions d'euros en acabar les renovacions dels mercats en els propers 5 anys.
7: En aquest temps es preveu finalitzar les obres dels 10 edificis pendents de modernització. El nou full de ruta contempla com a principal reptes la digitalització i el relleu generacional, però des de l'Ajuntament celebren que actualment el 96% de les parades tenen activitat i que els mercats generen el 3,4% del PIB de Barcelona.
16: I 6 persones continuen hospitalitzades arran de l'accident d'autobús que va tenir lloc dimecres de la setmana passada a Lleida.
7: El vehicle es va estavellar contra la façana de l'edifici de la Diputació a la Rambla de Ferran. Els ferits ingressats estan a l'Hospital Arnau de Vilanova i un d'ells es troba a la unitat de cures intensives en estat crític, però evoluciona favorablement.
16: Nova sessió del judici a l'excúpula del Departament de Salut pel retard en la vacunació de policies i guàrdies civils durant la pandèmia de la Covid-19. Entre els testimonis que han declarat avui hi ha l'exdirectora de Promoció de la Salut, Carmen Cabezas, qui aleshores era la delegada del govern, també Teresa Cunillera. Seguint-ho tot plegat, ha estat el nostre company Sergi Bassoles.
9: Cabezas ha defensat que la vacunació de policies i guàrdies civils es va paralitzar el 24 de març de 2021 a causa de la manca de dosis i la necessitat de prioritzar els majors de 60 anys. Malgrat insistir, això sí, que ella en tot moment va expressar les seves discrepàncies al respecte.
10: La importància de vacunar a les persones mayores de 60 anys la compartíamos todos, però jo recordava que teníamos que seguir vacunando los colectivos esenciales.
9: Unes instruccions que l'exsubdirectora de Promoció de la Salut ha assegurat que havien donat tant la consellera Vergés com l'aleshores secretari general de Salut, Marc Ramentol.
11: Les instruccions emanaven del secretari general i també de la consellera.
10: Eso es lo que ponen esos whatsapps.
9: Tal i com ja van fer la setmana passada els comandaments de la Policia Nacional i de la Guàrdia Civil, coordinadors de les vacunacions, l'aleshores delegada del govern, Teresa Cunillera, ha destacat la bona relació amb la Conselleria de Salut.
10: Fue muy buena relación. Siempre había muy buena voluntad.
9: Els 5 exmembres de la cúpula de salut acusats amb Vergés i Argimon al capdavant s'enfronten, recordem, a fins a 15 anys d'inhabilitació.
16: Moment ara per l'actualitat esportiva. Marga Lluc, bona tarda.
12: Hola, bona tarda. Esports. El Tour de França marxa avui de Catalunya després de 3 etapes seguides multitudinàriament per terres catalanes. La tercera, que ha sortit de Granollers i ja finalitza en terra francès, està en marxa ara mateix i el nostre enviat especial ja és a la meta de Les Angles, a França. Jorge Agüero, bona tarda.
13: Què tal? Bona tarda. Resten 110 quilòmetres d'etapa, a punt d'arribar el pilot a la meta volant de Camp de Bànol i amb una fugida de 4 corredors, entre ells Oliveira de l'equip Movistar. Vora de les 5 de la tarda s'ha prevista l'arribada aquí, a Les Angles, un port de primera categoria on s'espera que es pugui obrir alguna diferència en la general. Recordem, segueix com mallot groc Jonas Vingegaard.
12: Gràcies, Jorge. Estarem pendents de l'etapa. I l'altre gran esdeveniment d'avui és el partit de vuitens de final del Mundial, que jugaran aquest vespre a les 9, hora catalana, les seleccions d'Espanya i Portugal, dos equips considerats entre els favorits. D'aquesta condició del rival parlen declaracions a Televisió Espanyola al blaugrana Dani Olmo.
0: És una de les favorites, tenen jugadors de talla mundial, tiene un buen bloque ahí en el centro del campo, que es el que ha ganado con el PSG. Es una gran selección, nosotros también, o sea que vamos a demostrarlo el próximo partido.
12: S'espera que Lamine Yamal sigui titular i important, demostrant que va cap amunt després de la lesió. El d'aquest vespre a les 9 serà el primer enfrontament des que fa un any la Portugal del català Robert Martínez s'imposés per penals a la final de la Lliga de les Nacions, títol que defensava Espanya. Avui també jugaran en partit de vuitens a les 2 de la matinada Estats Units-Bèlgica. D'altra banda, Noruega i Anglaterra s'enfrontaran en quarts de final després d'eliminar Brasil i Mèxic respectivament. Per cert, l'exblaugrana Neymar ha anunciat la seva retirada de la selecció brasilera. Encara en futbol, d'una banda, avui Marc Casado ha parlat del seu futur en el campus d'estiu.
1: Siempre he dejado claro lo que pienso y a partir de aquí, pues no sé, hablaremos con el míster, con el club, con los agentes y ya decidiremos. Mientras el club y el míster quieran, yo siempre voy a estar feliz ahí.
12: De l'altre, l'Espanyol ha anunciat la renovació de contracte del porter del planter Àngel Fortuño fins al 2030. L'equip blanquiblau comença demà la pretemporada i dimecres ho farà el Girona. En bàsquet, el Real Madrid ha fet oficial que el català Pedro Martínez és el nou entrenador i a motor Àlex Márquez serà pilot oficial de KTM a partir de 2027.
2: Gràcies, Marga. De la cultura a la companyia, Amor Vacui presenta el Festival Grec Nosaltres Mortals, una obra de teatre documental sobre la història de l'empresonament femení a l'estat espanyol, escrita i dirigida per Sara Sors. 4 segles d'història de les presons de dones per reflexionar sobre els mecanismes de càstig, exclusió i reinserció que encara perviuen avui dia. Agnès Batllà.
5: Aquí està continguda tota la gent que ha fet mal i pot fer mal.
14: Sí, és simplement per regular una mica tot aquest tipus de població.
17: I un mòdul!
18: Què tenen en comú una dona empresonada avui, una presa política del franquisme i una acusada de bruixeria del segle XVII? Aquesta és la pregunta que articula Nosaltres Mortals, ja siguin preventives, penades, reincidents, lladres o bruixes.
19: I totes ens posem d'acord, anarquistes, socialistes, comunistes, i ens reunim i diem que si li fan a ella, que ens ho facin a totes.
18: La dramatúrgia i direcció és de Sara Sors.
20: Nosaltres Mortals és una obra de teatre documental que explora l'origen del sistema penitenciari femení a l'estat espanyol. És una mirada crítica i feminista que qüestiona un sistema que avui encara continua castigant les dones més enllà de la seva condemna.
18: L'espectacle combina teatre documental, testimonis reals, documentació històrica i material d'arxiu per explorar les conseqüències personals, familiars i socials de la privació de llibertat. El projecte és fruit d'un ampli procés de recerca que ha inclòs entrevistes amb expreses i funcionaris penitenciaris, converses amb l'Associació de Famílies de Presos de Catalunya i l'assessorament de la sociòloga Elisabet Almeda, professora de la Universitat de Barcelona i especialista en gènere i sistemes penitenciaris. Amor vacui en llatí significa amor pel buit, i aquesta és la filosofia de la companyia, explorar els silencis, allò que queda sense dir. Nosaltres Mortals serà al Teatre Eòlia fins al 12 de juliol dins el Grec.
21: T'imagines el dia que surtis d'aquí?
22: Si et dic la veritat, jo ara tinc por.
2: I avui marxem amb la música de Hans Zimmer. L'Orquestra Simfònica del Vallès ret avui homenatge al compositor alemany, també al nord-americà John Williams, sota la batuta d'Andrés Salado. La cita a les 8 del vespre al Palau de la Música.